0: Bon dia, són les 8. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Diversos accidents compliquen el trànsit. A l'autopista P7 es desvia la circulació cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell. I un altre accident a l'AP2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la carretera C15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals. Pel que fa al transport públic, retards a la línia de Rodalies R4 i a la R60 dels ferrocarrils de la Generalitat per limitacions de velocitat. A més, la línia 4 del metro de Barcelona, la Groga, no funciona entre Verdaguer i Trinitat Nova. Hi ha servei de bus alternatiu.
0: L'episodi de fortes tempestes deixa una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a la demarcació de Girona i van traslladar-se cap al litoral central i van provocar múltiples problemes de mobilitat. Trump amenaça Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si s'estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà critica la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, de convertir el Canadà en membre associat de la Unió Europea. Aquest matí s'espera la resposta canadenca a l'oferiment. La Reserva Federal dels Estats Units apuja els tipus d'interès després de 3 anys i el situa al 4% amb l'objectiu de lluitar contra la inflació. La decisió topa amb la voluntat de Donald Trump, que insisteix a reclamar rebaixes immediates i que manté que hauria de situar-se a l'1% o per sota. Una petita població anglesa de 300 habitants s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil. Són persones que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit. Avui arrenca la segona sessió del judici a la intervenció policial del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. En Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma. Espanyol ho va atribuir a una represàlia per un enfrontament anterior. Dos comandaments del cos van justificar l'acció policial que porta 4 agents al banc dels acusats. L'Audiència Nacional Espanyola obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar 1 miler d'immigrants. En paral·lel, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i qui era la mà dreta del delegat del govern espanyol. El teatre reivindica el veterà actor Oriol Genís amb un cicle que es va inaugurar ahir a la Sala Beckett. Se li vol reconèixer d'aquesta manera el compromís amb la llengua i la dramatúrgia catalana contemporània. La programació inclou obres de Lluïsa Cuniller, Víctor Català i Víctor Tarantino.
2: Esports.
3: El Barça segueix imparable en aquest inici de Lliga, goleja el Racing de Santander per 7-2, suma la 6ª victòria consecutiva i continua líder en solitari. Rafinha fa un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. Jugats també ahir a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. El Llevant Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per culpa de la pluja. Avui es tanca la jornada amb els partits Betis-Getafe i Màlaga-Vilareal. I el Barça d'handbol juga aquest vespre a la pista del Montpellier, partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions.
0: El temporal de pluja ha remès, però encara caurà algun ruixat matinal entre el litoral i el prelitoral central, ambient més fresc i amb la tarda algun ruixat puntual al nord-est i més a sol al ponent i al sud. Calor molt suportable, els valors més alts rondaran els 30 graus.
4: Estés donde estés... Ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I mentre esperem per connectar amb el RAC, escoltem aquest turu, tutu, tutu, turu, Siderland. Vinga, que som a Ràdio Pomar. Estem al 101.2 de la FM. Ja saps que t'acompanyo fins a la 1, eh? T'acompanyo hasta les 13 hores, eh? Ni más ni menos, eh?
1: I ara vull estar amb tu, tu, turu, tu, turu. Passar la vida amb tu, tu, turu, tu, turu. Feliç amb tu.
0: Ya sabes que ponemos canciones en español, en catalán, en català, en español. Tu pots triar el que vols escoltar.

0: I vinga, ja tenim amb nosaltres el Ferran Aràndiga des del RAC, des d'Infotrànsit, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara recordem que continuen actives aquestes inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant el tram entre Canyelles i Sant Pere de Ribes en dos sentits de la marxa. Més enllà d'aquesta incidència, a hores d'ara continuen actius diversos accidents. Parlem d'aquest accident de fa una estona a la C32 a Premià de Dalt, que ja des de Mataró en direcció a Barcelona doncs deixa fins a 6,5 km d'aturades en sentit sud, un punt també on es talla un carril de circulació. Més enllà d'aquest accident tenim també doncs un accident a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell deixa fins a 5,5 km d'aturades. També tenim retencions habituals més enllà d'aquestes incidències força intenses. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que arriba amb retencions per la C58, com dèiem, però també amb cues des de Terrassa, també per la C33, a Montcada i Reixac, o la B20, amb tot el tram de Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. Tot plegat, aquesta situació de col·lapse doncs deixa de retruc retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Doncs en Ferran ja ens ha dit com tenim les carreteres, hi ha inundacions encara i problemes, molts problemes amb la circulació, així que paciència, que és la mare de la ciència, sobretot molta precaució.

0: Doncs estava pensant jo, escoltem solament un trosset d'aquest tan de bo en català. Anem a escoltar a veure com sona. Sols posarem un momentet de res. A veure com sona en català.
1: Tan de bo que m'esperis a Escorial.

0: Esta canción me pone las pilas, ¿eh? Es que no puedo evitarlo. Es que me pone las pilas, vamos. Parecen pequeñitos. Me sube las revoluciones. Terminan cambiándote la vida. Y tenemos por aquí una petición que nos hacen ahora mismo a través del WhatsApp de la radio. Vamos a escuchar lo que nos dice. Buenos días, buen día. Hola, hola.
1: Buen día, María.
0: Buen día.
1: Que tinguis molt bon dia.
0: Igualment.
1: M'agradaria si em poguessis posar una cançó que es diu Si pudiera pedir algo al cielo.
0: Mm-hmm.
1: És un bolero i és de un tal Tito, que no sé qui és.
0: Vale.
1: Però l'altre dia la vaig sentir i em va agradar molt.
0: Molt bé.
1: Una abraçada molt gran i que tinguis molt, però molt bon dia.
0: Doncs, Rosa...
1: Ja saps qui sóc.
0: Sí, ets la Rosa, de Canyador. I aquesta cançó és molt maca i jo no l'he escoltat mai. Però sona molt bé, eh? I escolta el missatge. El missatge està molt bé aquesta vegada, eh? Ostres, tu! Com hem millorat, eh, Rosa? Un petó ben gran. Vinga, des del començament, aquest bolero tan maco. Pedirle al cielo.

0: Mensaje, vamos a ver lo que nos dicen a través del WhatsApp de la radio. Ella es Lidia. Buenos días, Lidia. ¿Dónde estás, Lidia? Que te veo, que te veo, que te veo. Está aquí, está aquí. Buenos días, Lidia. Buen día.
1: Bon dia, Maria. Soc Lídia, de Sant Crist. Doncs mira, amb aquest dia tan núvol i ara que està plovent aquí a Badalona, vull demanar-te la cançó de La Tormenta, de la Pastora Soler. Vale? Vinga, un petó molt gran pel Josep Maria, l'Agustina, que són els meus pares, i pel meu canari, el Pitu, que s'estan dutxant tots tres. Vinga, petons.
0: Doncs aquí tens La Tormenta. Pastora Soler, que tingueu un bon dia.

0: Tengo por aquí un mensaje. Vamos a ver si escuchamos lo que nos dicen por ahí. A ver, ahora, a ver, ahora. Hola, buen día. ¿Cómo estás?
1: Hola, María.
0: Hola.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Mira, sóc la Isabel del Poble Nou.
0: Hola, Isabel.
1: Voldria, si poguessis, que em posis una cançó de Los Ángeles,
0: sí,
1: que es diu Momentos, que era de quan jo anava a la discoteca, anava a ballar quan era jove.
0: Molt bé.
1: Doncs, si me la pots posar, perquè m'agrada força. I amb això saludo a tu i a tots, tot l'equip de Radio Pomar.
0: Sí.
1: I després a la Rosario de Glòries i a l'Àngels de Sabadell.
0: Molt bé.
1: Bueno, fins un altre i un petonet. Adéu, Maria.
0: Igualment per tu, preciosa, la Isabel del Poble Nou. I la cançó, jo crec que em demanes aquest tema, aquesta cançó. Un petonàs per tu i per les teves amigues, eh?

0: teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu.
1: Avui, gran inauguració del teu nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Vine i gaudeix de regals, degustacions, premis com olis, paelles i, a més, el dissabte 19 de setembre et regalem el 50% de la teva compra amb vals de descompte amb la targeta Club Capravo. Més informació a capravo.com. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: Bueno, pues creo que hoy no había sonado el barrio. Qué raro, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar ese Quiéreme, el barrio. Estás en sintonía de Radio Pomar en el 101.2 de tu FM, que son las 12 y 35. Yo casi ni me lo puedo creer, pero es real porque veo que todos los relojes dan la misma hora. Así que no soy yo que estoy confundida, ¿eh?

Es Mercè, Mercè, Mercè dice buenos días, María. M'agradaria si per la cançó d'Adriano Celentano rezaré, doncs moltes gràcies. Tinc bons records, sóc la Maria de Badalona. Maria? Maria de Badalona. Maria de Badalona. Bueno, doncs Maria de Badalona. Aquí tens la teva cançó, rezaré. Adriano Celentano, un petonet.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb les conseqüències dels aiguats d'ahir. A banda de la víctima mortal d'aquesta nit, un home que va intentar creuar amb cotxe una riera desbordada, aquest matí també ha aparegut un doble esvoranc a Rodalies, al nord de Barcelona, que talla dues línies de tren, tot i que les feines per reparar-ho ja s'han acabat. Ara s'estan fent marxes blanques, per tant, a les pròximes hores, potser demà al matí, es reprendrà la circulació de les línies de Rodalies afectades. També ens hem fixat en el nou rècord del preu de l'habitatge, de propietat en aquest cas, que fa miques definitivament els nivells de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi català més car. Supera els 5.000 euros al metre quadrat en habitatges de compra. A Barcelona s'arriba als 4.600 euros per metre quadrat. I hem connectat amb Estrasburg, on el primer ministre del Canadà ha recollit el guant d'ahir de la Unió Europea per convertir-se en estat associat de la Unió. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 ha assegurat que els agents van tenir un risc important pel llançament de pedres i ampolles a la zona on una bala de goma va buidar un ull a l'activista Roger Espanyol. Aquest comandament policial ha intervingut aquest matí a la segona sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats d'haver malferit Espanyol i d'actuar de manera desproporcionada. El responsable policial també ha explicat que va donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma després d'un contacte amb els agents desplaçats que consideraven que la situació a la zona pròxima a l'escola Ramon Llull, al carrer Cerdanya de Barcelona, era insostenible. A partir de l'any que ve, i encara en actualitat policial, els veïns de Barcelona podran tramitar denúncies també a les comissaries de la Guàrdia Urbana. És una de les mesures que incorpora el nou conveni de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que han firmat aquest matí la consellera d'Interior Núria Parlon i l'alcalde Jaume Collboni. Anem al Departament d'Interior, Miquel Jarque.
3: Bona tarda. L'acord arriba després d'un estiu en el qual els delictes han baixat un 16% a la ciutat. La comissaria de Sarrià serà la primera que s'incorporarà a aquesta finestreta per fer denúncies sense haver de desplaçar-se a la dels Mossos. Després vindran les que estan en els barris més poblats de la ciutat. Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collboni, alcalde.
4: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTES, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
2: Més qüestions. El bloc de centre-esquerra confirma la seva victòria a Suècia 4 dies després de les eleccions. S'obre així la porta perquè la socialdemòcrata Magdalena Andersson torni al poder. La diferència fiscal final amb el bloc de centre-dreta ha estat de només 3 escons. L'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions de l'Espanya de les últimes dècades del segle XX. Advocada aragonesa resident a Barcelona, Marta Borràs narra al llibre un relat amb emocional que va des de la intimitat familiar d'una noia fins al despertar d'una generació de dones que van poder experimentar uns grans canvis a Espanya a partir de la transició. I ho acabem de saber, el promotor musical Guim Cifré ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i responsable de la reobertura del Jazz Sí, local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Música. El club precisament s'havia d'inaugurar demà amb 3 dies de concerts que s'han cancel·lat.
5: Gràcies, companys. Demà més a partir de les 3.

Seguim de festa a la nostra nova botiga Capravo de Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Vine i gaudeix de regals. I el dissabte 19 et regalem el 50% de la teva compra amb vals de descompte amb la targeta Club Capravo. Més informació a capravo.com. Vols estalviar amb mi? Capravo.

0: Hola.
1: Hola.
0: Bueno, perdón por haberte despertado, pero me dijeron que estabas acá arriba.
1: No, acepto tus disculpas, pero no me lo vuelvas a hacer, por favor. Y bueno, ¿ya te vas al aeropuerto?
0: Sí, pero...
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: Plagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.